0: ponerte con nosotros.
1: Nosotros
0: tenemos todos los éxitos. Del 40 al 1, Coca-Cola. Ontinyent 95.3.
2: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Ne loco!
3: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges, tú ahorras, tú ganas.
4: ¿No será Tu Energía?
3: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
5: L'olor de Cachamiga, el so de les campanes, la música i la millor germanor. Fontanars dels Alforins ja està en festes. Del 24 d'agost a l'1 de setembre viu la majestuositat dels moros i cristians, les revelles, les tradicionals danses i l'alegria als nostres carrers. Aquestes festes, Fontanars t'espera amb els braços oberts. Tota la programació al web i xarxes socials municipals.
6: En Gerpasa tenemos plataformas elevadoras de hasta 24 metros, eléctricas 100% y 4x4. En Gerpasa tenemos 20 años de experiencia. En Gerpasa somos puntuales. Si llegamos más tarde de las 9 de la mañana, el día de alquiler te sale gratis. Y además, todos los viernes impartimos formación de uso y manejo de plataformas elevadoras con norma UNE. Gerpasa, líderes en alquiler, venta y reparación de plataformas elevadoras de todo tipo. 96-224-0988. Gerpasa.com.
7: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
8: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
9: Et sona la marca Ser Empresarios?
10: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
9: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
10: I què cal fer per apuntar-se?
9: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.